faru ñaw bu la neexé jam dem jam yeleer tu fandu mbé ser ndu mbé la min mbé jop.